0: pots dir, està clar que avui en dia els habitatges produeixen uns superàvits econòmics i tant, per exemple, de lloguer turístic, molt evidentment, no? També altres tipus de beneficis que se'n deriven, i tot això se n'ha de fer un pacte social per posar aquests límits, no? Jo no sé si una hiperregulació del mercat de lloguer és el més el que ens pot dur a solventar això. Jo me deman què és el que ha canviat del 2015 ençà, des del moment del 2015 ençà, que no hi havia tota aquesta problemàtica de lloguer turístic, de l'habitatge i tal, de lloguers, que és el que ha canviat a vegades i tot el món, i perquè no estic segur que és a dir, jo crec que el decret aborda les conseqüències, però no sé si aborda les causes de tota aquesta estructural de on som. Però bueno, això és un tema ja més aviat de més consideració filosòfica.
1: Sí, bueno, és que des de luego, claro, abordando las causes, atajaríamos el problema que nos ha traído hasta aquí, pero claro, es que las consecuencias son en este momento tan graves y tan urgentes que de alguna manera lo que está exigiendo la población que no puede vivir en una comunidad como la nuestra es acabar con estas consecuencias. Las consecuencias es vivir familias enteras en habitaciones a unos precios desorbitados, vivir en caravanas, los asentamientos crecen en la ciudad, en fin, y familias que no llegan a fin de mes por el pago de una hipoteca o del precio de un alquiler de la vivienda. Por lo tanto, las consecuencias hay que abordarlas también de manera urgente. Más allá de ir al origen, ¿no?
0: Perdona, així és que s'ha d'anar a la situació d'urgència emergència que tenim ara. Però, per exemple, la mesura d'establir una pròrroga forçosa per 2 anys, l'únic que fa és que el govern d'aquí 2 anys tingui problemes a taula. És a dir, si no entres en el tema estructural, la causa, no?
1: Sí.
0: Per tant, és veure que aquesta emergència és intolerable que el que està passant, però no basta això, s'ha d'anar en el fons del problema. Vull dir que ens hem de durar i pensar en per què hem arribat aquí i com hem d'arreglar això. No?
1: ¿Usted por qué cree? ¿Dónde pondría usted esa medida? ¿Dónde ubicaría usted la causa y desde dónde habría que afrontar este problema? Si hablamos de una manera más estructural, como dice.
0: Jo crec que és bo que hi hagi un mercat de lloguer que funcioni, que doni seguretat jurídica als propietaris i que sigui hàbil, no? O sigui, és bo i necessari. I que aquesta hiperregulació no sé si ajuda a tot això, no? Això per una banda. Per altra banda, me deman, jo me faig una pregunta, dic, home, què és el que ha canviat del 2015 ara? Què és el que ha canviat a Amsterdam, a Barcelona, a Balears, a Eivissa, i a Madrid, i a Nova York i tal? Què és el que ha canviat? El que ha canviat és que tots volen viatjar i anar a lloguer turístic més econòmic. Això és el que ha canviat, no? Al meu entendre. No només això, però això és important, no? Clar, fins i tot hi ha molta gent que compra habitatges per fer lloguer turístic.
1: Sí.
0: I clar, si tu fiques molta pressió i fas una hiperregulació en el mercat de lloguer, per exemple, declarant-se una tensionada i tal, que realment és molt farragós intentar entendre tota aquesta legislació, el que fas és que el propietari fugi d'aquest mercat i se vagi a un altre mercat que pot ser més lucrós o que no quedi tanta problemàtica, no? Clar, no sé si això és l'única causa, però jo sí que veig que és un tema que és important que hauríem de valorar, no? Perquè tots volem viatjar, tots viatgem, no? Tots som incongruents i tots. I molta gent no viatja a tot el, sinó que va, bueno, a cases particulars o lloguer turístic, no? I clar, aquestes cases no se dediquen després a l'habitatge, no s'hi dediquen, no? Perquè tenen altra finalitat, no? No només és això, no? És a dir, però, clar, el lloguer turístic també provoca un boom econòmic. Aquest boom econòmic necessita de gent per tal que pugui mantenir els habitatges, perquè pugui fer les reformes, perquè llavors es pugui atendre en els supermercats, en els bars, en els turistes, i això suposa un important augment de població que també a la vegada necessita més habitatges, no? Clar, jo crec que és un tema molt rellevant.

Bones tardes, mallorquinistes. Mallorca, Las Palmas, i Las Palmas volvieron a sonar. Esgonyar, efectivament, fa riure. I vàrem assistir ahir, som molt segurament, en el partit més complet del Mallorca el que duim de temporada. També és vera, això sí, que els canaris, moltes baixes, varen ser un rival molt fluix. Mira si tenien baixes que varen tenir que posar de porter un jugador de l'Elche, vestit de blanc amb una franja verda en el pit. No, i va dir que sortiquià la sessió, perquè ho deia la camiseta darrere, caro. El partit va tenir un grapat de bones notícies per mallorquinisme i qualcuna sorpresa. En John Donald Chute allà, conyo, té pinta de jugador molt aprofitable, complidor de lateral i mig centre. En Valiant i en Raillo, diguin lo que diguin, són tot un lutz de segona divisió. I més segurs que Sancor Seguros, patrocinador d'escutre de repartit de Messi en Argentina. I en Alberto Moreno, que m'ha deixat d'anar

0: Alberto Moreno, té un aire en el major dels morancos. 34 anys. Va arribar amb un estat de forma com el del Larín. Però mos han bastat poc més de 100 minuts en dues jornades per saber que segurament és el millor lateral esquer que han tingut des d'en Pere Vigues-Tupinyan. Bon partit també d'en Antonio Sánchez a la base del migcamp. Moment brillants i gran gol d'en Pablo Torre a su 0 o d'en Alex Sala en el 2-0. Allò no va ser un remat a porta, allò va ser un passe a la red, sobrat de classe. Passa endavant també d'en Josep Cerdà i Adrián Lisso. Bé, Lisso un centímetre més endavant, que li va costar un fora de joc per no retear-se estupé. I li va costar també un gol en el Mallorca. I en Adrián Fuentes, què me direu d'en Adrián Fuentes? Per moments com a torpón, però bestial en els seus highlights. Amb un altre gran gol, Quim Bou. Això sí, molt va fer passar pena quan se va estampar amb violència contra el poste de la porteria de les Palmes. Jo tenia por d'una greu fractura, i així va ser. Fractura del poste, però el baixa passa, visti. La pitada de sort baixa se l'en va dur les Palmes quan se retressava per botar a s'enxerquiar de gespa de sombra batuda ella, mai ja s'aforrarà en la fractura. Aviat hauran de sortir en gorros de natació els jugadors. Però les Palmes no sortia perquè el seu delegat deia que era una hora menys en Canàries i no havia adelantat el rellotge. Pobre home. En resum, tres punts molt importants per retear distàncies en l'accent directe i seguir allà dalt. Això és molt llarg. Ara afrontarem dues jornades fora camp, sense cap dubte el nostre taló d'Aquiles, Eibar i Leganés. Diuen que si vols pujar a primera, has de guanyar a Ipurua, paradigma de la segona divisió. El Mallorca, a la fi, va jugar millor. Esperem que això tingui continuïtat. A banda que va, però, no me voldria oblidar, me voldria despedir dels meus amics balearicos, que no varen poder guanyar en el nostre filial. L'any que ve, si en cas, els enviarem, jo què sé, el Mallorca Café o el nostre infantil, a veure si així tenen una alegria, cago en Déu. Quan deia que els mallorquinistes tenim molta desgràcia, som patidors, pens amb ell i se m'espassa. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Mañana hablaremos mucho más de ese derbi entre el Atlético Baleares y el Mallorca B, que terminó con empate a 2 en nuestra sección de bota de bronce. Y no quiero terminar sin hacer mención también a la gran actuación de Izan Guevara, que aprovechó una dramática avería de Alex Screech en la penúltima vuelta del Gran Premio de Indonesia para ganar y ponerse a 5.5 del liderato, con lo que queda ahora mismo en Moto2. Así que hay que estar muy pendientes de Izan Guevara porque podría ganar el Mundial de Moto2, de motociclismo. Ahora mismo el líder es Miguel Gas. Dicho esto, enseguida llegamos a las 4 de la tarde. Llegan los servicios informativos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a partir de las 3:20 aquí en Ser Deportivos con toda la actualidad del deporte. Nos marchamos con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Les habló Pedro Morla. Hasta luego.